0: 88.9 FM. Àwòrán sọ̀rọ̀ dẹ̀rọ̀ pẹ̀sẹ̀.
1: Ṣé ń gbádùn àdàbà?
2: Mo ń gbádùn àdàbà.
1: Mo ń gbádùn àdàbà.
2: Mo ń gbádùn àdàbà.